darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant

d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. I ella, qui sap on és, ella qui sap on para, la vaig perdre i mai més. No he tornat a trobar-la, però sovint em fes a fons. De lluny m'arriba una cançó, belles notes, belles acords, belles paraules d'amor.

presa, lo havien tingut massa temps per aprendre. Tot just despertava del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes.